0: Des de Ràdio Handball Punity, una gran salutació a tots els amics del balonmano que ens escolten a tot el món. Ràdio Handball.it, passió pel balonmano.
1: Ràdio Handball Italia, mi rende particolarmente calmo. Dove sono le pillole?

0: que viene tu suegra! ¡Corre, que viene tu suegra! ¡Corre, que viene tu suegra!
1: Desde Radio Handball Punity, una gran salutació a tots els amics del balonmano, que ens escolten a tot el món. Radio Handball.it, passió pel balonmano.
2: Radio Handball.it, l'handball a tempo di musica.
3: Uè Barbone, è arrivato un messaggio.
4: Hello France, enjoy listening on Radio Handball.

0: Se aceptan todo tipo de mascotas.
1: Des de Radio Humble Punity, una gran salutació a tots els amics del balonmano que ens escolten a tot el món. Radio Humble Punity, passió pel balonmano.
2: Radio Humble Punity, la ràdio con la balonmano en tot.
3: Questa è proprio una chia, una vera chiama, una grande, gigantesca, strepitosa chiamata!
4: Ciao, sono Radio Handball Italia. Un buon ascolto agli amici del Brasile, Canada, Ecuador e del Salvador. Buona pallamano a tutti voi.
5: Radio Handball.